Benvingudes i benvinguts al Piro Musical, l'espectacle de cloenda de la Festa Major. Per dur a terme el Piro Musical, s'han pres les mesures de seguretat adients. Els serveis d'emergències estan distribuïts estratègicament. En cas de qualsevol incident, dirigiu-vos a l'agent de la policia local o bé al personal de seguretat. Per fer el Piro Musical encara més especial, us convidem a participar-hi encenent les llanternes dels vostres telèfons mòbils. Estigueu atents a la megafonia.

Ara, per fer aquest moment encara més màgic, necessitem la vostra ajuda. Traieu els vostres telèfons mòbils i enceneu la llanterna. Quan contem fins a 3, tots junts. 1, 2, 3, llanternes enceses.